També m'he quedat recordant avui divendres 9 de juny, grup de oració de lances d'amor mariano també té invitació per vos per seguir després de servició de Sant Sacrifici de Missa de Xetor. Avui ja viene a 19 na parroquia de la Virgen de Fátima da Cota, non lo sigui con un incontro di oração, di grupo di oração di lance di amor mariano. E lo tenne despese missa, lo baita di missa mes. Vado cordialmente invitato.